0: Bona vesprada. Les tres associacions de víctimes de la Dana es concentraran dilluns que ve davant del Congrés dels Diputats a Madrid amb motiu de la compareixença de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Les associacions estaran de 10:30 a 11:30 coincidint amb l'arribada de l'expresident. Posteriorment tornaran a concentrar-se durant la compareixença prevista per al mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències durant l'arribada Emilio Arueso. Per cert, que l'Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre celebrarà el proper 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels Reconeixements Memòria, un acte en el qual es reconeixerà els meteoròlegs Victoria Rosselló i José Ángel Núñez i els escriptors Carmen Amoraga i a Maxi Roldán, autors del llibre Llàgrimes de Fang. Aena ha licitat per 10,7 milions d'euros el contracte per a iniciar ja la remodelació i ampliació de l'aeroport de València. I sàpiguen també en pàgina de successos que la Guàrdia Civil ha detingut a una dona de 52 anys a la qual se li atribueix un delicte de robatori de joies valorades en 20.000 euros en diferents localitats en diferents domicilis de la localitat de Xert a Castelló de la Plana. L'actuació es va iniciar arran les denúncies presentades precisament per tres veïnes que van manifestar la sustracció de diverses joies i diferents peces també a l'interior dels seus domicilis.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: Valenciana y Valencia Turisme.
1: Novofrío es una empresa con un elevado componente técnico, capaz de diseñar, instalar y mantener todo tipo de instalaciones de refrigeración comercial e industrial y de climatización. Infórmate en novofrío.com. Novofrío, pasión por el frío.
2: Novofrío, 50 años a tu lado. El verano sabe Horchata Mercader, horchateros desde 1967. Vive un verano con todo su sabor, el de Horchata Mercader. Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección. Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96 358 0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
3: ¿Buscas dónde disfrutar de la gastronomía más mediterránea? Tacarías Restaurante en Valencia, calle Ciscar 16. Disfruta de los pescados y mariscos más exquisitos de la ciudad con productos de mercado y pequeño comercio de proximidad. Reservas al 963-950-297. Abiertos de lunes a domingo. Tacarías, ven y saboréalo.
4: ¿Te apetece una horchata o helado artesanal? ¿Un crepe o tarta casera? Ya sé. Tú lo que quieres es una riquísima taza de chocolate. Glasol. Desde 1999, elaborando horchata y helados artesanales. Ven a cualquiera de las heladerías Glasol de Valencia.
5: Glasol, el sabor del helado.
6: Gente de Fallas con Boro Peiró. Y el patrocinio de Turrón Viena Mabel.
7: Hola, Boro, ¿qué tal?
8: Uy, cuántas cosas. Hola, ¿qué tal?
7: Uy, se siente una mascleta de fondo. Sí, sí, ahora. Es que Isaac ha de acidificarte un...
8: Jefa, sabores. ¿Tan eficaz? ¿Una abuela batiendo huevos o una mascleta? ¿Qué eficaz? Això, quin petes, tio?
7: Això és un... No sé, no sabem. Misteris.
8: Misteris.
7: ¿Qué pasa en la ràdio?
8: Este micro sona...
7: En las ondas.
8: Yo creo que
7: la nave del misterio.
8: Sona mal. El meu sona mal, pero veniu a chantajearme, porque no queréis que haga esta voz tan maravillosa.
7: No, este matilán gastatiana va perfecto.
8: Y con esta voz tan aterciopelada, con la cual te gustaría despertar cada mañana. Isaac, levántate, son las 8 de la mañana. Dicho lo cual, me va a pasar súper bé, tía. Súper, súper bé. ¿Has vist el meu Instagram?
7: No, vas
8: pues te vaig a enseñar, para que tot el món entre també, perquè això ni ve de contar-ho per Instagram. Mira, mira, com parlen ells.
7: A veure.
9: Homer, hace 100. Like we always say, it's gold, silver, and brilliance for real, of course. And we are really proud to present this to you. And
8: as it's, Carmen, princesa,
9: Cologne, the president,
8: Carnaval de Cologne. A la para nada más.
9: Also, liebe Carmen, ich bin trotzdem dennoch froh, dass heute selbst wenn nicht einmal was Nacht ist.
7: Total arrao.
8: Pero mira.
7: Mira eso, qué chulo.
8: Le han fijado ahí un...
7: Un medalló.
8: Pues ell, este home és el president. L'altre que parlava és el príncipe.
7: Ai, me fa molta gràcia, és Gorreig.
8: L'altre és el príncipe.
7: Ah, que són príncipes.
8: Sí, i el seu equipo, que són tots estos, mira-los. Que estan així,
7: ai,
8: Valencia, mira. Són 70.
7: Quin ¿vale? ballet.
8: Són 70. I diuen que és molt important, és el carnaval del trio de Colònia o algo així,
7: sí.
8: Així diu. I estan contant un poc de la història, no? De fet, estan ahí parlant, de fet, un intercanvi cultural, estan així en València, volien conèixer una festa que país sona molt i és molt important, com són les Falles de València. Ha sigut molt matí, ha sigut a les 10 menys quart, en Junta Central Fallera, estava el secretari general Nico, i com no, Carmen, la Feira Major de València, que ara no poguet, què anava a passar? Clar, anava a plegar tots, que venien per allà a peu, i en la porta de Junta els ha recibit Carmen i Nico, claro, i entonces este és el príncipe, este és el presidente, ha explicat ell per damunt un poquet lo que són les festes d'ell, lo que saben de les falles i tal, no? Fet intercanvi de llibres, de cultura, s'han portat un hop, un Chaplin, també de recuerdo ellos, han visitat el Museu Faller i tal, i ara s'anaven pues, a preparar el dinar, I estan
7: qui fa el dinar, ells o vosaltres?
8: Ells estan en un hotel tot xalojai. No, no, és, ah. ells ja han fet marxa.
7: Ah, vale.
8: Que nosaltres tenim l'agenda també a tope i ells tenen l'agenda a tope, però m'ha paregut molt curiós el agermanar també. Mm. Eso, quan dic, vamos a nombraros príncipes honoríficos de les fiestas de Colònia, no? Mm. Jo dic a Carmen ja n'hi... En això igual plego allí foixin a pam.
7: Claro, i teniu allí les portes obertes de
8: aparte
7: tot.
8: A part que no és cada any és uno, no? Perquè li dic a Carmen, sacame un primer plano i cada any, mirau, és uno que fica ahí, festes tal i qual, 2026.
7: Uh-huh.
8: O sea que...
7: Ostras.
8: Pesa una barbaritat el medalló.
7: Clar, és que el medalló és tremendo.
8: Sí, sí. Això una cosa, després... Bueno, continuen els actes, la gent ja fent les maletes, algunes xiques, la fallera major, la cort i les 73 candidates, el jurat, membres de Junta i alguns mitjans de comunicació que demà pues, embarcarem a l'Eixa de la Vesprà,
7: sí,
8: rumbo a Menorca i de veritat és que, oh, que xulo, tal, anem a treballar, o sea, és que anem a ficar mogolló de fotos, mogolló de vídeos... hasta que pogam en alta mar i després ja quan te pleguem a Menorca i pogam hi haurà recepció segurament i hi haurà moltes coses també interessants i de més, no? Tinc en compte una primícia, la que hem de penjar. No ho som ningú. Primícia, total.
7: Primícia.
8: Sí, total, total. Ho soltem així i és, som els primers en dir-ho. Saps que tu i jo hem parlat moltes vegades, jo sobretot del Festival Internacional de Pirotècnia. Tu no te recordes perquè eres més nana, però més nana, que bonico que deixo, eh?
7: Sí.
8: Antigament se feia un festival, jo ho he dit mil vegades, quan jo era molt nano, en 12, 14 anys, baixava amb mon pare, el meu germà i tal i qual, feien un festival internacional de pirotècnia, disparaven tres. Uh-huh. Un japonès, un italià i un valencià. Oh, mon pare, guanya't el valencià. Vale, ja està, ai, que guai, tots a casa contents i tal. Xana, després de tres passarem a dos, de 2-1, i de 1 pràcticament, ahí se queda. Pues avui anunciava el consell, m'ho he fet en esta exclusiva, que mos ha donat un poquet, el... que recuperen este 9 d'octubre, ese festival internacional.
7: I el 9 d'octubre.
8: Sant Pio, sempre ha sigut el... Bueno, 8 matinal.
7: Se feia...
8: 8, 9, el 8 pel 9, ¿vale? El 9 n'hi ha mascleta, evidentment. Sant Pio d'Itàlia serà l'empresa estrangera que mos acompanyarà en col·laboració amb Javier FX i Javier FX. Maria José i Diego, mare i fill, estaran disparant. Crec que són 40... Se quedan el 45, si no... Més o menys.
7: Uh-huh.
8: Esta serà l'edició 46, si no recorde mal. I la intenció és anar avançant, i a veure si en algun moment se recuperen aquests tres dispars que se feien antigament, no? Però bueno, me pareix una notícia important, que poquet a poquet València vaig avançant també, se va ajuntar aquesta bona notícia en l'altra bona notícia, i és que ja està el calendari per ahir del Festival Internacional, del Simpòsium. El Simpòsium serà el 12 d'octubre, és la presentació, la puesta de largo. Agarreu-se en machos, eh? 12 d'octubre se presentarà el Simpòsium Internacional de Pirotècnia. 13 d'octubre l'alcaldessa quedarà la Fallera Major de València. 14 d'octubre el Simpòsium estarà en marxa i estarà en marxa tot, i se ficarà en marxa tota la màquina i serà la proclamació de la Fallera Major de València. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, es portaran les maquetes al nou centre i divendres s'arrencarà la festa per a tots. Ja estarà la festa per a tots. Primer acte de la Fallera Major de València, primer acte de la Fallera Major infantil, Simpòsium Internacional de Pirotècnia. Fin de setmana sí que explota a València. Totes les de la llei. De fet, el 12 serà Carmen la que inaugura el Simpòsium i el 13... serà, o sigui, la 13-14, la Fallera Major de València, que nombre no tindrà temps d'anar a Simpòsium, però en algun moment apareixerà.
7: Clar.
8: Però possiblement inaugure Carmen i clausure Antonyita, la fantàstica, no va ser un nom així, perquè, claro,
7: no,
8: estan totes
7: no,
8: ahí
7: no.
8: Les coses en tot l'alto.
7: Antonyita, no n'hi ha ninguna que sigui Antonyita, no?
8: Imagina que ara n'hi ha una que diuen Antonyita, la filla de Conchín, la fantàstica, eh?
7: No.
8: I està dient, mamà, què vaig a ser Antonyita, la fantàstica? Mira que moltes vegades, avui en dia no te pots, perquè, claro, en tant de pseudònimo i tant de Instagram,
7: sí.
8: Bueno, si existís entre nosaltres Antonyita la Fantàstica, jo no sé res.
7: No sabem res.
8: No t'il·lusiones, que barbaritat. I ahir me passi per el Congrés.
7: Sí.
8: En Càting també tens de passar per el Congrés i, bueno, pues estiguem un rato allí viendo les votacions, etc, etc. Les novetats en el Congrés, jo n'hi hagué moltes coses, jo me quedé només, així no ho publicarem nosaltres, s'aprova la creació del bunyol de platí.
7: Ojo,
8: a ti que te agraden estas cosas.
7: A mí me encantan estas cosas.
8: Tú no vas
7: coses.
8: A plegar ni de coña.
7: ¿Por qué?
8: ¿Tú quién tens?
7: Yo tinc el buñol de oro.
8: Este va a pinde ahí. El de platí son 50 años.
7: Yo te voy a enseñar.
8: 50 años, creo que son 50. Sí, sí.
7: On està? Li vaig fer una foto fa poqueta que el tenia ahí guardat.
8: I després el concurs de lleve d'Olorat Pena s'incorpora oficialment a l'estat d'actes festius dels Falles. No prospera la proposta de substituir Falleres Majors de València per representantes majors de València. L'enmienda ahí s'acaba en 100 vots en contra, 1 a favor i 2 abstencions. I també s'ha rechaçat substituir el concurs de llibres de l'Orat Penat per uno municipal i eliminar del llistat d'activitats els homenatges de Serrano, Tous i Segrelles.
7: Uh-huh.
8: Bueno, crec que són 50... No tot el món va aconseguir este de platí, sinó perquè sí, eh? Ja t'ho dic jo, no va ser fàcil. Jo crec que sí, si tinc salut jo sí que plegaré, perquè jo el de brillants, el de fulles, el de brillants, jo el tinc des de l'any... 2010. A mi me'l fica Piti. Tinc el de brillants. Jo el tinc 16 anys, el de brillants, o sea que...
7: Jo estava buscant el meu, però ara no el trobo, perquè te vaig fer una foto fa poquet.
8: Pues el de platí, s'aprova. Per això s'ha hecho, para que no se retire la gente, dice Lorenzo Miguel. Es que els comentaris també són... ¿Cuántos años para el de platino? Me imagino que 10 años después del de fulle se vería. Pues no. 50 años de fallero, digo en per así. 50 años de fallero.
7: Mm.
8: 50 años de fallero, sensat, ¿no?
7: Uh-huh.
8: Una cosa es como fallero, otra cosa es como fiero con Michon Mayor. Dicen por aquí. Claro. Bla, bla, bla, bla. Entonces ahora los de brillantes ya no los dará la Fea Mayor de Valencia. Me tocan 2 años. Y a toda esta gente que tiene brillantes hace 1000 años sigue siendo fallero, los dará tal igual. Amore, es divertido, ¿no? Otra recompensa por pagar quota, deberían de cambiar, no sé, sé moltes coses, però bueno, que hi ha molta festa també en els pobles, que seguisquen, que hi ha molta festa en els pobles. On anem a dinar?
7: Ah, pues a Jardines de Bacay mateixa, no?
8: Però en Isaac o en Xerxi? En Xerxi no.
7: No, en Xerxi no, que no pot en Isaac, va, que esta setmana l'hem tingut algun dia malet perquè recupere
8: no
7: forces,
8: panxa,
7: una bona paella.
8: En Ixa Panxa i Sergi?
7: No, que no pot, he dit. Jo no et com a xerir en Ixa Panxa. Jardines de Bacall, que m'anem a dinar allí. Boro, bon cap de setmana, el dilluns mos contes més. La travessia, ala, bon viatge, bon voyage. I en tots els idiomes, t'ho diria, però ara no me ixen. Bueno, que continuem amb esports i després amb informatius. A les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en la Onda, en un especial sobre innovació i tecnologia amb la xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana. Amb Reddit, que tinguem bona vesprada. Adéu.

0: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
1: La Fiscalia del Suprem demana al TSJ València l'acte que va rebutjar investigar Amazon per la seva gestió de la dana. Bona vesprada. Carlos Mazón compareix per segona vegada el proper dilluns en la Comissió d'Investigació del Congrés i allí estaran també les associacions de víctimes mortals concentrades. En seguida ampliem este i altres assumptes que avui divendres són notícies a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat l'acte en el qual va rebutjar investigar a l'expresident Carlos Mazón per la seva gestió de la dana del 24. La petició s'emmarca en la querella presentada pel PSPB contra Mazón per suposat fals testimoniatge davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Ramon Pérez.
2: Els socialistes sostenen que l'expresident va mentir sobre les seues telefonades, els seus moviments el dia de la barrancada i sobre quan va saber que hi havia morts. La Fiscalia vol analitzar ara si aquestes declaracions van ser rellevants per a la investigació. Precisament les tres associacions de víctimes de la dana es concentraran dilluns que ve davant el Congrés dels Diputats amb motiu de la segona compareixença de l'expresident Carlos Mazón davant la Comissió d'Investigació de la dana. També ho faran durant la compareixença eixe mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències durant la barrancada, Emilio Arueso.
1: I si hi ha una cosa en la qual venen insistint estos quasi dos anys les associacions de víctimes de la dana és en la necessitat de continuar parlant de lo corregut. Núria Moreno.
3: Per a preservar la memòria dels qui no estan, per a continuar reclamant justícia i per a continuar abordant què va ocórrer el 29 d'octubre de 2024, posant el focus també en els fenòmens extrems i el canvi climàtic, han organitzat esta vesprada amb l'entitat Cor de Terra una jornada en la Rambleta de València. Pep Giner és membre de l'associació.
4: És una jornada de recolzament a les associacions de víctimes de la dana. Porten dos anys treballant sense parar, d'una forma molt solvent, que és un treball molt dur perquè es conega la veritat i es faci justícia.
3: Contar també que l'associació Víctimes Mortals d'Anna celebrarà el 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels reconeixements en memòria, amb el lliurament de tres reconeixements als dos meteoròlegs, Victoria Rosselló i José Ángel Núñez, i a Carmen Amoraga i Maxi Roldán, conjuntament com a autors del llibre Làgrimes de Barro.
1: I UGT avui ha guardonat a les tres principals associacions d'afectats per la dana pel seu compromís amb els valencians després de la tragèdia. El sindicat també ha reconegut el treball de la doctora Anna Lluch durant l'acte al qual ha assistit el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, informa Amparo Sánchez.
5: Les portaveus de les associacions Mariló Gradolí, Rosa Álvarez i Elisabet González han agraït el reconeixement que afirmen que es dona força per a seguir avant.
6: Que es un reconocimiento a una lucha ciudadana que compartimos con el movimiento sindical y que es luchar por los servicios públicos, por tener más seguridad, por continuar trabajando por la memoria de nuestros familiares.
7: Y porque nos sigan apoyando en la red estatal de apoyo a las víctimas de la dana, porque como hemos vuelto a ver esta última vez, el ESALER volvió a sonar tarde y mal. Tenemos que seguir peleando.

0: No. Álvarez assegura que visitarà la zona d'Anna per a conèixer el procés de recuperació enfront de les crítiques que les associacions reben per part d'alguns partits.
1: El Partit Popular a tot arreu fa el mateix, dispara fonamentalment

0: Conforama.
1: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre, día sin coche, transporte público gratuito. Muévete, conecta, comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
2: Compromís ha portat a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada valorada en 21.000 euros que el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, hauria rebut de la Real Federació Espanyola de Futbol per assistir a la final del Mundial de Nova York.
3: La coalició considera que podria existir un conflicte d'interessos ja que els pressupostos de la Generalitat per a 2026 inclouen per primera vegada dos partides per a la federació per un total de 90.000 euros. Isaura Navarro, de Compromís.
4: És a dir, una coincidència molt, molt curiosa. La Real Federació Espanyola de Futbol apareix en els pressupostos de Pérez Llorca al mateix temps que li regalen a l'únic president autonòmic li regalen l'entrada per a la final del Mundial. Quina casualitat. I tot això ni apareix en l'agenda del president ni en els regals rebuts.
2: I també sobre les ajudes que investiga l'Agència Antifrau i que van ser concedides a UGT per a celebrar en 2021 a València el seu Congrés Confederal, el seu secretari general Pepe Álvarez ha dit avui que van assumir el 5% de les despeses.
5: El que quiera informarse de cómo y de qué manera se hizo el Congreso y cómo se pagó y cuánto costó, solo tiene que ir a la página web de la UGT. Un 5% de los gastos a los que hizo frente la Comisión Ejecutiva Confederal, sin contar los gastos de los invitados ni de las delegaciones, es lo que ha cubierto las subvenciones que hemos recibido.
2: I polèmica també amb la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana per les dietes dels agents desplegats durant l'incendi de la Vall d'Uxó. Els sindicats Jupol i UFPB denuncien que van treballar durant més d'una setmana amb jornades de fins 13 hores sense cobrar les dietes de manutenció sol·licitades. Castelló, Juanjo Tobar.
6: Segons el secretari provincial de Jupol, Sebastián Gómez, l'explicació que van rebre va ser que, com durant el dispositiu es van repartir entre pans, pagar a més la dieta suposaria una duplicitat.
7: La comissaria, quan se enteró que no s'havien de bocadillo, dijeron que ja no nos daban a dar un soporte de dietas económico que nos correspondía. Hicimos un escrito y aún así dijeron que no iban a darnos la retribución económica que nos correspondía. Bocadillos, además, que venían con pan súper elástico haber estado al sol y se puede imaginar uno lo que es cuando el bocadillo está dándole el calor.
6: Els sindicats reclamen que s'abonen les dietes de manutenció a més de 30 agents implicats.
2: I a Saja Alacant demana al Ministeri d'Agricultura una reunió urgent davant l'escalada que està experimentant el preu del gasoli agrícola. Xifra neix pujada en un 48% respecte a ara fa un any.
8: Volen traslladar-li al ministre Lluís Planas la necessitat de mantindre les ajudes econòmiques actuals i aprovar-ne de noves. El president d'Asaja, José Vicente Andreu, explica que Alacant n'és una de les zones més perjudicades.
9: Alicante lidera la subida del precio del gasóleo agrícola, 48 céntimos en las últimas semanas de incremento. Una situación que va a llevar a muchos agricultores a tener que parar sus tractores y su actividad. Cultivos como el cereal o el olivar van a ser uno de los más afectados.
2: I Alacant rep d'ací el diumenge uns 21.000 creueristes en 6 vaixells amb un impacte a la ciutat de 4,2 milions d'euros. No obstant això, per a quasi 20 col·lectius i associacions veïnals, és un exemple més de la pressió turística que pateix la ciutat. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
10: Sí, por eso han convocado para mañana sábado una manifestación bajo el lema Alicante al límite, menos negocio y más vida. Piden un cambio del modelo turístico y denuncian que el actual genera empleo precario y la saturación de los servicios públicos de los vecinos. David Yáñez es uno de los portavoces.
11: Este gran motor económico lo que ha producido es desabastecimiento en los servicios públicos y salarios indignos. Por ello reclamamos que la ciudad deje de estar supeditada a intereses económicos.
10: Denuncian, por ejemplo, que la limpieza no llega a los barrios periféricos porque se centra en las zonas turísticas o que el transporte urbano es insuficiente porque los autobuses o tranvías están siendo usados por los foráneos.
2: I la Generalitat proposa a l'automobilística xinesa Geely, que treballarà amb Ford Almussafes a partir de 2021, i replicar el model de col·laboració que el govern valencià està duent a terme amb Volkswagen a Sagunt. La consellera d'Educació és Carmen Ortí.
12: Això són empreses punteres amb unes tecnologies de les quals nosaltres podem aprendre molt i ells també poden aprendre molt de nosaltres. I clar, va en aquesta línia, en preparar el nostre alumnat per al món de l'ocupació del futur.
2: I en 2025 es van diagnosticar 24.000 casos d'Alzheimer en la Comunitat Valenciana. Les organitzacions de pacients

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Quan són les 2:31 minuts, avui tenim per davant un programa dedicat a la tecnologia i a la innovació, un especial de la mà de la xarxa d'instituts tecnològics de Reddit a la Comunitat Valenciana. Primer que res, ens fiquem un poc al corrent de l'actualitat per a aquells que s'han incorporat ara a esta sintonia. Anem a ficar-los al corrent. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Alguns dels temes que després a les 7:20 ampliarem.
2: Exacte. Exactament, pues comencem amb la Fiscalia del Tribunal Suprem, que ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat l'acte en el qual va rebutjar investigar a l'expresident Carlos Mazón per la seva gestió de la DANA. La petició s'emmarca en aquella querella presentada pel PSPB contra Mazón per suposat fals testimoniatge davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Precisament, les tres associacions de víctimes de la DANA es concentraran este dilluns davant del Congrés dels Diputats amb motiu de la segona compareixença de l'expresident Mazón davant en la Comissió d'Investigació. També ho faran durant la compareixença aquest mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Arueso. I dir-te també que Compromís ha portat a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada valorada en 21.000 euros que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, havia rebut de la Real Federació Espanyola de Futbol per assistir a la final del Mundial de Nova York. La coalició considera que podria existir un conflicte d'interessos, ja que els pressupostos de la Generalitat per a 2026 inclouen per primera vegada dos partides per a la Federació Espanyola de Futbol per un total de 90.000 euros. Contarem també en el nostre temps de notícies que hi ha polèmica a la Policia Nacional de la Comunitat per les dietes dels agents desplegats durant l'incendi de la Vall d'Uxó i també del preu del gasoil, i les entitats agràries denuncien i demanen una reunió urgent davant l'escalada que està experimentant el preu del gasoil agrícola, xifren eixa pujada en un 48%. I contar-te també, entre altres coses, que Alacant rep d'ací el diumenge 21.000 creueristes en 6 vaixells amb un impacte a la ciutat de 4,2 milions d'euros. No obstant això, per a quasi 20 col·lectius i associacions veïnals d'este municipi, és un exemple més de la pressió turística que pateix la ciutat d'Alacant. I l'Alzheimer ha diagnosticat a 41.000 persones en la Comunitat Valenciana en 2025. Les organitzacions de pacients i familiars, amb motiu del Dia Mundial el proper 21, volen denunciar la situació d'abandó institucional que tenen.
1: Doncs el que hem comentat a les 7:20 de la vesprada en la brújula Comunitat Valenciana, ampliarem totes aquestes notícies. Amparo, així que bon cap de setmana.
2: A vosaltres també.
1: Perquè continuem, estem a punt de plegar a les 2:34. Ja sabem, tenim per davant tot un especial. De normal, els divendres parlem de gastronomia, del Rebost. No ho podem fer en aquesta ocasió, però per un molt bon motiu, i és que tenim, doncs, com es diu, al Girar el Cantó, el Summit 2026, un gran esdeveniment que serà el 7 d'octubre.

0: Barça Flamenco.
1: Séptima jornada liguera con más choques de nivel. Osasuna Rayo, Atlético Alavés y Celta Racing.
0: La segunda, lo internacional, el tenis con la Davis y el retorno del baloncesto con Supercopas.
1: Todo en Radio Estadio, este sábado desde las 3:30 de la tarde.
0: Todo y más, seamos ambiciosos, Edu.
2: Siempre. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, por fin, con Cantizano.
3: Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
4: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: Si es que con una aseguradora así todo es buena onda.
4: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Onda Cero Valencia.
6: Si hi ha un lloc de la Comunitat Valenciana en el que al tancar els ulls viatgem milers d'anys a l'instant, és sens dubte Morella. En el cor de la comarca dels Ports, a l'interior de Castelló, per la ciutat emmurellada han passat des dels ibers, celtes i grecs fins romans, cartaginesos i àrabs. Tots ells la van escollir per ser escenari de les seves aventures. I és poc d'estranyar, la ciutat emmurellada presumeix de ser un dels pobles més bonics d'Espanya. Situada en una elevació rocosa, com una fortalesa vigilant, el municipi, abraçat pels seus murs i rodejat per muntanyes, està coronat pel seu castell. Reconegut com una de les fortificacions més imponents del Mediterrani i modificat pel pas de les diferents civilitzacions assentades ací al llarg dels segles, l'estructura construïda aprofitant la pròpia roca natural ha estat habitada de forma ininterrompida des del tercer mil·lenni abans de Crist. El seu voltant deixa, a més, un tresor de deixalles del Neolític, l'edat del bronze i de ferro. L'espectacularitat de la capital dels ports continua pels seus empinats i estrets carrers de pedra, les seves cases i places i l'imponent basílica arxiprestal de Santa Maria la Major, un univers ple d'art tant en la seva façana com en l'interior. Construïda entre els segles XIII i XIV, aquesta joia del gòtic destaca per les seves dos portes exteriors, la dels apòstols i la de les verges, una imponent escena del juí final i un monumental orgue amb més de 300 tubs. I la vida ja reinava en Morella molt abans de que la humanitat fora tal. En 2023, Morella va entrar en l'Olimp paleontològic a nivell mundial després de descobrir un dels dinosaures més grans d'Europa, el Garumbatitan morellensis, un sauròpode que fa més de 122 milions d'anys caminava ja per la península amb unes dimensions colossals. Podia arribar als 25 metres de llarg i 11 d'alt. Les restes es troben en el jaciment de Sant Antoni de la Vespa, en ple cor dels ports. Muralles, castells i vestigis mil·lenaris, dinosaures, però el patrimoni material no és l'únic tresor de Morella. Cada 6 anys la ciutat trau a lluir les seves millors gales per a celebrar el sexenni. Què hi ha del seu origen? Doncs la història diu que el 14 de febrer de 1673 les autoritats civils de la ciutat emmurellada, a petició del mateix poble, van jurar un vot a la Verge de la Vallivana en símbol d'agraïment, després de lliurar-se d'una terrible plaga de pesta l'any 1672. El vot consistia en el compromís de celebrar un solemne novenari cada 6 anys en honor a la patrona.
5: Onda Cero València.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Dana torna a la portada informativa amb nous moviments judicials i amb nous actes de record i de protesta convocats per les víctimes de la barrancada. Víctimes que dilluns es concentraran davant el Congrés dels Diputats perquè allí compareixerà per segona vegada Carlos Mazón. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. El que també ha tornat a la portada ha sigut la polèmica per la presència de l'actual president de la Generalitat a la final del Mundial de Futbol de juliol. Ara contem per què i estarem també a Alacant, on el veïnat es manifestarà demà davant la presència desmesurada de creueristes a la ciutat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 18 al 22 de septiembre. Conforama.
3: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre. Día sin coche. Transporte público gratuito. Muévete. Conecta. Comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Moviments a la investigació judicial de la Dana. La Fiscalia del Tribunal Suprem demana al Tribunal Superior de Justícia valencià l'auto amb el qual va rebutjar investigar l'expresident de la Generalitat Carlos Mazón per la seva gestió a la Dana. Una petició que s'emmarca concretament en la querella presentada pel Partit Socialista contra Mazón per presumpte fals testimoni davant la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats. Amparo Piqueres.
4: Els socialistes sostenen que l'expresident va mentir sobre les seues quidraes, els moviments el dia de la riuada i quan va saber que hi havia persones mortes. La Fiscalia vol analitzar ara si eixes declaracions van ser rellevants per a la investigació. Precisament les tres associacions de víctimes de la Dana es concentraran dilluns que ve davant del Congrés dels Diputats amb motiu de la compareixença de l'expresident Carlos Mazón davant la Comissió d'Investigació. També ho faran durant la compareixença el mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències en la Comunitat durant la riuada, Emilio Argüeso.
1: Sí, hi ha una cosa a la qual venen insistint estos quasi dos anys ja les associacions de víctimes de la Dana, eixa cosa és la necessitat de continuar parlant d'allò ocorregut. Núria Moreno.
5: Per a preservar la memòria dels qui no estan, per a continuar reclamant justícia i per a continuar abordant què va ocórrer el 29 d'octubre de 2024, posant el focus també en els fenòmens

0: fenòmens extrems i el canvi climàtic. Per això han organitzat esta vesprada amb l'entitat Cor de Terra una jornada en la Rambleta de València. Pep Giner és membre de l'associació.
1: És una jornada de recolzament a les associacions de víctimes de la dana. Porten 2 anys treballant sense parar, d'una forma molt solvent, que és un treball molt dur perquè es conega la veritat i es faci justícia.
0: Contar també que l'associació Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre celebrarà el 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels reconeixements Memòria amb el lliurament de 3 reconeixements. Als 2 meteoròlegs, a Victòria Rosselló, cap de Meteorologia d'Apunt per la seua labor informativa, a José Ángel Núñez, cap de Climatologia de l'AEMET en la Comunitat Valenciana, per la seua contribució al seguiment i alerta de fenòmens meteorològics, i a Carmen Amoraga i Maxi Roldán conjuntament com a autors del llibre Làgrimes de Barro. Per cert, esta vesprada i demà dissabte a Paiporta, nova edició del Festival Som Paiporta, una cita cultural, musical i solidària amb tallers de prevenció davant emergències. El 20% del recaptat es destinarà a protecció civil en forma de material i equipament.
2: UGT ha guardonat avui divendres les 3 principals associacions de víctimes de la dana. El sindicat també ha reconegut el treball de la doctora valenciana, l'oncòloga Anna Lluch, durant un acte del sindicat, com dèiem, al qual ha assistit el seu secretari general, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez. Amparo Sánchez.
3: Les portaveus de les associacions Marilo Gradolí, Rosa Álvarez i Elisabet González han agraït el reconeixement que afirmen es dona força per a seguir avant.
4: Que és un reconeixement a una lucha ciudadana que compartim con el movimiento sindical i que és luchar por los servicios públicos, por tener más seguridad, por continuar trabajando por la memoria de nuestros familiares
5: y porque nos sigan apoyando en la red estatal de apoyo a las víctimas de la dana, porque como hemos vuelto a ver esta última vez, el SALER volvió a sonar tarde y mal. Tenemos que seguir peleando.
3: Álvarez assegura que visitarà la zona dana per a conèixer el procés de recuperació enfront de les crítiques que les associacions reben per part d'alguns partits.
6: El Partit Popular a tot arreu fa el mateix, dispara fonamentalment contra les associacions, contra les persones que estan reclamant els seus drets, en alguns casos drets relacionats amb les persones que han perdut o amb els béns que han perdut, que estan demanant justícia, que estan demanant reparació i, per tant, nosaltres les hem donat tot el nostre suport.
3: Ha reiterat que és necessari que després del succeït les llums continuen enceses i mostra el suport als afectats.
2: La Generalitat demana a AEMET una revisió dels actuals llindars de les seues previsions i models d'avís de pluges i tempestes. Considera el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, que caldria ser més precís en les quantitats i en les zones previstes després, sobretot, de les fortes tempestes tingudes esta setmana.
7: Pedirle al gobierno de España que actualice las previsiones que hace AEMET. Los márgenes con los que se actúa, que son mucho más exigentes para cambiar la situación de las alertas en la Comunidad Valenciana que en el resto de territorios, debieran, entendemos, adecuarse a la nueva realidad de las lluvias en toda España.
2: I una qüestió més sobre emergències. Els sindicats Jupol i UFP denuncien que els agents de la Policia Nacional que van treballar durant més d'una setmana a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, amb jornades fins i tot de 13 hores, no han cobrat, i aquests agents no han cobrat les dietes de manutenció compromeses. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
8: Segons el secretari provincial de Jupol, Sebastián Gómez, l'explicació que van rebre va ser que, com durant el dispositiu es van repartir entre pans, pagar a més la dieta suposaria una duplicitat.
9: La comissaria, quan se enteró que nos habían dado bocadillo, dijeron que ya nos daban, no nos daban a dar un soporte de dietas económico que nos correspondía. Hicimos un escrito y aún así dijeron que no iban a darnos la retribución económica que nos correspondía. Bocadillos, además, que venían con pan súper elástico haber estado al sol y se puede imaginar uno lo que es cuando el bocadillo está dándole el calor.
8: Els sindicats reclamen que s'abonen les dietes de manutenció a més de 30 agents implicats.
10: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
11: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
2: Són ara mateix les 7 i 28 minuts de la vesprada. Onda Cero en directe en la seva emissió per a la Comunitat Valenciana. Compromís ha dut a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va rebre de la Federació Espanyola de Futbol per a assistir a la final del Mundial a Nova York el juliol. I aquesta entrada està valorada en 21.000 euros. Els valencianistes consideren que podria existir un conflicte d'interessos perquè els pressupostos de la Generalitat d'enguany inclouen per primera vegada dos partides específiques per a la Federació de Futbol per un total de 90.000 euros. Isaura Navarro.
12: És a dir, una coincidència molt, molt curiosa. La Real Federació Espanyola de Futbol apareix en els pressupostos de Pérez Llorca al mateix temps que li regalen a l'únic president autonòmic, li regalen l'entrada per a la final del Mundial. Quina casualitat. I tot això ni apareix en l'agenda del president ni en els regals rebuts.
2: Ho avançàvem en titulars. Alacant rep des d'avui i fins al diumenge uns 21.000 creueristes aproximadament en 6 vaixells, 6 creuers amb un impacte a la ciutat de més de 4 milions d'euros. Però per a quasi 20 col·lectius i associacions veïnals, este és un exemple més de la pressió turística que patix Alacant. Juan Carlos Fresneda.
13: Sí, por eso han convocado para mañana sábado una manifestación bajo el lema Alicante al límite, menos negocio y más vida. Piden un cambio del modelo turístico y denuncian que el actual genera empleo precario y la saturación de los servicios públicos de los vecinos. David Yáñez es uno de los portavoces.
14: Este gran motor económico lo que ha producido es desabastecimiento en los servicios públicos y salarios indignos. Por ello reclamamos que la ciudad deje de estar supeditada a intereses económicos.
13: Denuncian, por ejemplo, que la limpieza no llega a los barrios periféricos porque se centra en las zonas turísticas o que el transporte urbano es insuficiente porque los autobuses o tranvías están siendo usados por los foráneos.
2: La Generalitat proposa l'automobilística xinesa Geely, que treballarà amb Ford a Almussafes a partir del 2028, li proposa replicar el model de col·laboració que el govern valencià està duent a terme amb Volkswagen, assegut un model que passa, per exemple, per la posada en marxa d'iniciatives educatives per a formar personal d'ací que treballi directament a les plantes de Sagunt i d'Almussafes. Carmen Ortí, consellera d'Educació.
15: Això són empreses punteres amb unes tecnologies de les quals nosaltres podem aprendre molt i ells també poden aprendre molt de nosaltres. I clar, es va en aquesta línia en preparar el nostre alumnat per al món de l'ocupació del futur.
2: A casa nostra, el 2025, es van diagnosticar 41.000 casos d'Alzheimer. Les organitzacions de pacients i familiars, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que serà dilluns, aquestes organitzacions volen denunciar la situació d'abandonament institucional, al qual, segons asseguren, es veuen abocades milers de famílies que no poden assumir el cost econòmic de cures i d'innovacions mèdiques. Núria.
0: Santiago Llopis, president de la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer, assegura que el sistema públic d'atenció està desbordat. Assenyala que d'aixòs 41.000 casos que es diagnostiquen en tota la comunitat, les associacions no poden atendre més de 3.500 persones.
16: Creo que los sistemas públicos se han de poner las pilas rápidamente porque el sistema tal como está creciendo en número de casos, en la gravedad y en la atención que necesitan, es necesario dotar de más medios públicos y privados para que se pueda prestar la atención que requieren las familias.
0: Els serveis sanitaris i d'atenció social, diuen les organitzacions, continuen estructurats entorn dels models pensats per a fases més avançades de dependència. Això genera, diuen, un buit assistencial en les etapes més primerenques de la malaltia. Este és un dels assumptes que han abordat avui experts i familiars en una jornada a València.
2: Això avui, demà dissabte, Castelló de la Plana acull el tercer congrés per a persones amb càncer i familiars de la Comunitat Valenciana. Més de 400 inscrits. L'objectiu és donar veu als pacients i humanitzar també el tractament de la malaltia. Juanjo.
8: El fòrum tractarà sobre la investigació oncològica, l'atenció sanitària, els drets de les persones amb càncer i l'impacte de la malaltia en l'àmbit laboral i social. Mayra és la presidenta de l'entitat.
17: porque sabéis todos ya que de cada dos hombres uno va a tener cáncer y de que cada tres mujeres una mujer va a tener cáncer. Por lo tanto, yo creo que lo importante es el conocer la enfermedad. Y aquí lo que hay es eso, el conocimiento de la enfermedad, cómo actuar delante de la enfermedad. Queremos un 70% de supervivencia en el año 2030 y se está consiguiendo.
8: El Congrés comptarà amb la participació de més de 30 experts i tallers per als assistents.
2: I dos últims apunts abans dels esports. D'una banda, Asaja Alacant, que

0: demana al Ministeri d'Agricultura una reunió urgent davant l'escalada que està experimentant el preu del gasoli agrícola, xifrant ixa pujada en un 48% respecte a ara fa un any. I dels successos, d'altra banda, agents de la Policia Nacional han detingut avui a València tres dones presumptament carteristes que formen part d'una organització criminal itinerant d'origen romanès que actua principalment a la zona centre de la capital valenciana. Les seues víctimes són en la seva majoria turistes, una operació que ha dut a terme avui la Policia Nacional. Canviem una miqueta avui els esports, passem del futbol al bàsquet. Hola, Sergi López.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: I per què parlem avui de bàsquet?
1: Parlem-hi molt de bàsquet perquè avui ha sigut presentat Nikola Mirotić, no sé si s'escolta bé, jo crec
0: sí.
1: que sí. Hem presentat a Nikola Mirotić com a nou jugador de València Bàsquet en la prèvia de la Supercopa, que arranca demà a Badalona, les 9 el torn per a València Bàsquet davant del Barça. És el millor fitxatge de la història de València Bàsquet, almenys en quant a currículum d'un jugador que arriba nou a València Bàsquet, MVP de l'Eurolliga, jugador de la NBA, Chicago Bulls, els Pelicans, per exemple, de l'NBA, ha jugat a Milà, ha jugat a Mònaco, ha jugat al Barça, al Real Madrid. És un fitxatge del relumbró que, a més, va estar en la convocatòria de la Supercopa. Ha rescindit València Bàsquet el contracte d'Elias Valtonen, que causa baixa, però sí que va estar en eixa convocatòria. Mirotić, diu Xavi Albert, l'entrenador, que a la Supercopa van a competir i amb la intenció d'emportar-se el títol.
2: Espero lo máximo, ya es partido oficial, vamos con toda la ambición y todas las ganas de realizar una gran Supercopa y por tanto de disputarla, porque queremos ganar el título.
1: Amb intenció de guanyar el títol, diu Xavi Albert, veurem si ho aconseguís. València ja van jugant diumenge davant la Reial Societat del València, davant el Villarreal, el Llevant Unió Esportiva, recordem 21 d'octubre, la data que ha posat la Lliga per al partit suspès l'altre dia al Ciutat de València. El rival del Llevant serà el Villarreal, que respira més tranquil després de la victòria d'ahir davant el Màlaga. Víctor Franch, bona vesprada.
3: Què tal, Sergi? Bona vesprada. I efectivament es lleva una pesada motxilla de damunt el Villarreal Club de Futbol després de la seva victòria nit en Màlaga per un gol a 3 i guanya temps Íñigo Pérez per tal d'encarar amb més tranquil·litat el partit del proper diumenge davant de Llevant. Per la seva banda, el Castelló juga demà a casa o fa davant del Tenerife per tal de mantenir el liderat de la segona divisió.
1: Gràcies, Víctor. O té pitjor l'Elche, que busca la seva primera victòria esta jornada davant l'Espanyol. Felipe Canals, bona vesprada.
4: Buenas tardes. Desde las 9, el Elche buscará su primera victoria del curso en el RCD Stadium contra el Español de Manolo González, que viene de perder frente al Rayo Vallecano. El Elche se agarra a que sus números son mejores lejos de casa que en el Martínez Valero. De hecho, los dos únicos puntos que acumula se han conseguido lejos del Martínez Valero. Y el Eldense recibe mañana a las 6:30 al Eibar en el 9 Vigomat, en el primer partido de Javi Calleja como técnico azulgrana.
1: Gràcies, Felipe. I pendents de l'actualitat de l'Hèrcules a la capital, a la cantina. David Esteve, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Con el debut de Isaac Oben, así afronta el Hércules la cita que tiene este domingo a partir de las 8:30 de la tarde frente al Juventud de Torremolinos. Un Beto Compain que ha confirmado hoy el regreso, el estreno del extremo, además de las bajas de Oriol Soldevila y de Guti, que se van a perder el partido por lesión. Busca el Hércules la primera victoria como local de la temporada.
1: Gràcies, David. No hi haurà problemes d'horatge el cap de setmana. Ara ens ho comptes, per tant, el partit de diumenge, al fresquet, però sense aigua, que ja esquerem passats per avui a Víctor Yuquillo.
0: Tu estaves ahí, no?
1: Al costat de Víctor i Jordi Andrés, baix del paraules.
0: Molt bé, pues este cap de setmana ara ho contem, però serà molt més sec.
1: Vinga, va.
0: Gràcies, Sergi.
1: Gràcies, adeu.
0: Adeu. I el cap de setmana, com dèiem, arriba dividit en dos, perquè demà dissabte encara tindrem inestabilitat, sobretot a les comarques d'Alacant i de vesprada. Ahir encara podrem tindre algunes pluges que poden ser puntualment fortes, però ja de cara a diumenge el sol tornarà a imposar-se a tot el territori, amb temperatures cap amunt, màximes de vora 30 graus a la costa. Així està la Comunitat Valenciana a 18 de setembre de 2026. Continua la ràdio, continua la brújula d'Onda Cero en directe amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero València.
8: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
9: Ruth, soy Sara, de equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
10: Venga, dime.
9: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
11: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
12: Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección.
13: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Valencia, calle Sorní 18 y calle Ruzafa 15. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
14: Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 33.400 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank, válido este mes.
15: Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
16: La Generalitat Valenciana está un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
17: Onda Cero València. 101.2 i 90.9 FM.
18: Pero...

0: tanto. Toda esta jornada empieza hoy a partir de las 9 con el Español Elche en Cornellá. ¿Qué hay que saber, José Agustín Gómez? Muy buenas.
1: Muy buenas, que se enfrentan el octavo con 7 puntos ante el colista con tan solo 2. Las derrotas de entre semana del Español contra el Rayo Vallecano 2-1 y frente al Madrid el Elche por 2-3 han provocado muchos cambios en los periquitos. Debuta José Ángel en el lateral derecho, el chaval de la cantera. Regresan Unai Núñez, Edu Espósito, Cala y también debuta como titular el último fichaje, Brian Zaragoza, en el conjunto ilicitano. Lemar, Morcillo, Cepeda y Ferniño son las novedades en el conjunto de Anselmi.
0: Gracias, José. ¿Y cómo dejamos ese partido entre el Dubai y Real Madrid Supercopa de la Euroliga, David?
2: Después de 2 triples de Jaime Pradilla y otros 2 de Lubabu Cabarrot, el Madrid domina por 4-77-81-3-45 para el final.
0: Gracias, David. Sigue el deporte. Vienen más compañeros de Onda Cero a contaros lo más cercano. Son las 9 menos 10, son las 8 menos 10 en Canarias.
3: La brújula de Radio Estadio.
4: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
5: ¿Qué tal? ¿Com estan? Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem ara fins a les 9 de la nit amb tota la informació esportiva. Centramos ja en la Comunitat Valenciana. Setmana sense descans, arranca una nova jornada i ho fan uns minutets a Cornellà al Prat, on l'Elx juga davant de l'Espanyol. Els d'Anselmi busquen una victòria que s'està resistint en les últimes jornades. El diumenge serà el torn per al València. I també tindrem el primer derbi de la temporada entre un Villarreal, que a nit va estrenar el seu casiller de victòries, i el Llevant, que ha vist com aquesta setmana se tenia que aplaçar el seu partit. I per cert, un cap de setmana ho mirem també al món de la cistella amb la estrena oficial del nou València Bàsquet, amb Mirotis com a gran novetat en la Supercopa. Així que anem ja a cadascuna de les emissores de Onda Cero al llarg i ample de tota la Comunitat Valenciana. Arrenquem per Onda Cero València en el Cap i Casal, precisament pendents d'aquesta competició de bàsquet. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada. Efectivament, parlem i molt de bàsquet avui en clau valenciana, perquè ha sigut presentat Nikola Mirotić com a nou jugador taronja, firma fins a final de temporada, i la desvinculació d'Elias Valtonen permet que Nikola Mirotić, i arribat el transfer, puga estar a la Supercopa. Demà juga València Bàsquet davant el Barça a les 9 de la nit a Badalona, defend títol, i allà estarà Nikola Mirotić, que ha dit que encara té fam de títols.
7: Aún sigo con hambre de ganar. Yo creo que algo que no se me ha ido. En todos los sitios que he estado, de España a Italia, a Francia, he ganado títulos. Y yo espero seguir haciendo esto con Vanessa Valencia. Ellos ya van hacia ese ritmo, van hacia allá, y yo simplemente pues espero que pueda ayudar al equipo a ir hacia esa dirección.
6: A més, ha parlat també l'entrenador de València Bàsquet, Xavi Albert, que diu que van a la Supercopa per a guanyar el títol.
8: Espero lo máximo, ya es partido oficial, vamos con toda la ambición y todas las ganas de realizar una gran Supercopa y por tanto de disputarla, porque queremos ganar el título.
6: Això sí, parlem de bàsquet en clau futbolística. El València i el Llevant juguen diumenge en Vixe Derby en clau llevantinista davant el Villarreal. Amb les absències d'Hugo Sotelo i Eta Young, podria alinear el mateix 11 que tenia previst Luis Castro en l'últim partit davant l'Atlètic Club, el que es va suspendre. I en el València el que sí estarà és Guido Rodríguez, que tenia problemes després de patir una xafada en l'últim partit. Ha entrenat entre cotons al llarg de la setmana, però avui ha completat la sessió amb els seus companys i, per tant, estarà en la convocatòria, on també estaran Danjuma i José Luis Gallà.
5: Gràcies, Sergi. L'última hora que ens arribava des d'Alacant i a la província de Castelló, i més concretament a Villarreal, el conjunt groguet per fi s'ha tret de damunt una pesada motxilla després d'aconseguir a nit a Màlaga la primera victòria dels de la Plana, abandonar el primer pas per tal d'esborrar dubtes amb la clara victòria davant del Màlaga per 1-3 i després de firmar per moments un molt bon partit. Tranquil·litat per als de la Plana, que deixen enrere els llocs de descens, i per al seu tècnic Íñigo Pérez, que començava a ser ja discutit. A més, cal destacar el bon partit d'alguns futbolistes, com és el cas d'Alberto Moleiro, designat millor jugador del partit, i qui assegurava que el planter està a gust amb el sistema de futbol que està de moment implantant el nou tècnic navarrés.
9: Bueno, la verdad que nos gusta mucho la idea, confiamos mucho en él, confiamos en nosotros mismos, sabíamos que iba a llegar la primera victoria, y ahora por más, tenemos que mirar para arriba, tenemos un equipazo, así lo demostramos el año pasado, y tenemos que aspirar alto.

0: ese partido que va a disputar el Orneo Alicante el domingo a partir de las 12:30 frente a Caserío Ciudad Real.
1: Gracias, David, y ya saben, toda la jornada al cap de semana al Radio Estadio de Onda Cero. Os deixem la brújula, bona vesprada, adeu.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.